0: Hoy 9 de septiembre ponemos los pies en la tierra y nunca mejor dicho, en Apeo de Bancal queremos aprovechar el Día Mundial de la Agricultura para hablar de quienes trabajan el campo, pero también de lo que significa hoy ser agricultor, una profesión esencial que tiene por delante dificultades importantes, el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones, el acceso a la tierra, el agua, sobre todo la burocracia o los efectos del cambio climático, pero hoy queremos mirar también la otra cara, las oportunidades que se están abriendo, la innovación, las nuevas formas de producir y comercializar, y sobre todo, los beneficios de una profesión que permite vivir y trabajar en contacto directo con la tierra. Y vamos a hacerlo aterrizando todo esto en la Marina Alta, en nuestro territorio, para dibujar esa radiografía del campo, de nuestra comarca, y preguntarnos qué agricultura queremos para los próximos años. Y como siempre, tenemos a nuestro colaborador habitual, Agustí Espí. Agustí, buen día.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, empezamos por lo básico. Hablamos del Día Mundial de la Agricultura, pero quizá mucha gente desconoce qué pretende poner sobre la mesa esta jornada. ¿Qué celebramos hoy? Y sobre todo, ¿qué se reivindica?
1: Bueno, es una celebración que va a surgir, creo que principalmente per la FAO, ¿no? La Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, també a través de diverses altres associacions, i el que tractem de reivindicar és molt senzill, no? Volem reconèixer als agricultors, a les agricultores, per la seva feina i la seva tasca que fan dia a dia. També volem reconèixer que tenim que garantir una sobirania i una seguretat alimentària, perquè com la que tenim així a Europa no existirà en ningú altre lloc. Què més? Tenim que també tractar de mostrar que som resilients davant del canvi climàtic, no? Que els nostres agricultors i les nostres agricultores tracten d'adaptar-se cada vegada més a aquestes condicions climàtiques tan canviants, que tractem de tindre una sostenibilitat i que una cura per al nostre sòl, que hem vist moltes voltes en aquest programa lo important que és tindre un sòl viu, no? I per últim, jo trobo que també molt important tractar de dignificar el món rural.
0: Agustí, siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos tratado aquí de tratar de acercar nuestra comarca y que la gente conozca qué pasa en nuestra comarca a nivel agrícola y ganadero. Hemos pasado de una Marina Alta donde la agricultura tenía un peso enorme, un territorio mucho más orientado, hemos acabado en un territorio más orientado hacia los servicios, hacia el turismo. ¿Cómo describirías hoy la situación de la agricultura en la Marina Alta? Pero desde un punto de vista real, ¿no? Ese punto de vista académico que, bueno, a lo mejor queda muchas veces bonito en los libros, en las conferencias, pero que cuando uno sale al campo se encuentra realmente con los problemas que hay.
1: Sí. A veure, la principal qüestió és que el marge de benefici o la rentabilitat que traus de l'agricultura és baixeta, no? I cada vegada, portem uns anys bons, també n'hi ha que dir-ho, que tampoc és tot penúries en el món. Portem uns 4 anys que del camp s'està guanyant més diners. La radiografia que podem fer és, nosaltres així a la Marina Alta, la veritat és que tenim el privilegi de tindre moltíssims tipus de cultiu, que la gent pot esplaiar-se fent allò que realment li agrada, no? No estem parlant d'una zona de socarrada en la que potser només creix un monocultiu, fem un monocultiu, no? Nosaltres així tenim de tot, podem fer arròs, podem fer oli d'oliva, tenim una climatologia envejable, hem fet cirera, també fem vinyes, No és una tasca senzilla. La veritat és que el món del camp no és senzilla, però sí que és molt, molt gratificant i té la possibilitat de tu reivindicar-te com a autoemplear-te, no? De reivindicar-te com a treballador propi, perquè té la seva facilitat en quant a que no són inversions normalment tan fortes. I la Marina Alta, el bo que té, a pesar de que, com tu ben bé has dit, Julio, que tenim avui en dia ens hem encarat cap a uns altres models econòmics totalment diferents, la Marina Alta segueix tinguent aquesta capacitat de crear feina en el món del camp, no? De donar empleabilitat a la gent que realment vol dedicar-se al camp.
0: Fíjate, has dicho una palabra clave, inversiones poco fuertes en la agricultura. Cuando hablamos de turismo, pensamos, en un complejo hotelero con un edificio que cuesta mantener, un edificio, una instalación que la rentabilidad es muy a largo plazo. Quizá a lo mejor si los empresarios decidieran invertir en agricultura, podríamos decir incluso que el retorno podría incluso ser más ràpid que en una instal·lació hotelera.
1: Jo estic totalment convençut i avui en dia n'hi ha tipus de cultiu que estan funcionant molt bé. Molta gent a voltes pensa que no, però perquè veu que els cultius de tropicals diuen, bueno, no és el que hem fet sempre així, però bueno, també al final no podem estar... Prou té ja l'agricultor com perquè tenim altres tipus de cultius que estan funcionant molt bé així i si hi haguera molta inversió, jo ho estic veient, els advocats estan funcionant molt bé. Ara està pegant molt fort el mango. Vale, són arbres tropicals, però bueno, tampoc tenen tanta diferència front a la taronja. No? I recordem que la taronja la van portar així els musulmans ja fa molts segles i no és un arbre que sigui autòcton d'així. Si tu a la taronja no li poses aigua, no viu. No és com l'olivera o el garrofer. No? Vull dir que si realment hi haguera inversió, com acabes de comentar tu, des de l'empresa privada, no? Que hi haguera empresa privada que volguera invertir en agricultura a la Marina Alta, jo trobo que li trauria rentabilitat, perquè ho veuen els agricultors, que en poca inversió li trauen rentabilitat, no? I parlant d'això, pues, bueno, pues, la veritat, jo animo també a la gent a que tracte d'invertir en agricultura perquè no té que fer una inversió molt alta. Com comentaves tu fas un hotel i a lo millor l'hotel comences a treure rentabilitat. Si tens sort, a lo millor als 4 o 5 anys, el manteniment que suposa això, iniciar un bar, un restaurant, que estem parlant de productes precedents, no és el mateix en l'agricultura. L'agricultura no són productes tan precedents com la restauració i per tant, et permet tindre un manejo molt més senzill, per exemple, fer oli. Estem parlant de l'olivera, per posar-te un exemple, que també s'ha guanyat molts diners aquests anys en l'olivera. Tu vens així i plantes oliveres. Als 4 anys comences a treure una producció ja més que digna. Fas l'oli, l'envases i tens tot l'any per a vendre-lo. És que pot ser algo més relativament senzill comparat en el que s'està invertint avui en dia, que és en turisme i restauració?
0: Es más, fíjate, te diría que, dado las características de nuestro territorio, puedes canalizarlo hacia el turismo con ofertas de lo más diversas, que de hecho en nuestra comarca se están efectuando ese tipo de propuestas turísticas de gente que trabaja en el campo, que tiene viñas, que tiene olivos, uh-huh. y que atrae a turistas para que conozcan cómo se realiza, cómo se producen esos diferentes cultivos que dan luego y esos mismos productos, aunque son pequeñas producciones, pero que se venden rápido y que permiten, uh-huh. bueno, ese enlace con el canal turismo que es tan importante en nuestra comarca.
1: I no ens oblidem, a lo millor la gent això no ho sap, però també exportem, a la Marina Alta s'exporta oli i s'exporta molt de raïm de taula, que el compren en el País Basc i inclús en altres regions d'Europa. I la taronja, nosaltres, sí, n'hi ha moltíssima taronja que s'exporta a Alemanya, a França, i que és un motor econòmic molt, molt gran, que la gent a lo millor ho desconeix, perquè pensem, moltes vegades també estem vivint molt desconnectats de lo que és el món rural, i aquí a les nostres ciutats i pensem que realment pues, les explotacions que n'hi ha són molt de supervivència, per dir-ho així. En molts casos no és així. Algunes sí. Hi ha són explotacions xicotigüigües que tracten de vendre hortalisses als seus voltants, fan el que coneixem com producte local, però també hi ha algunes explotacions que estan venent raïm i oli d'oliva, com estava comentant, a nivell internacional.
0: Pero fíjate, muchas veces un empresario, a lo mejor cuando piensa en invertir, piensa, a ver, voy a invertir en agricultura, cambio climático, sequías, uh-huh. Episodios extremos, nuevas plagas. El agricultor siempre ha tenido que adaptarse a esos cambios que siempre han estado presentes en la naturaleza, pero que ahora como que parecen acelerarse más, ¿no? Un empresario busca la rentabilidad más a corto plazo, de una manera más rápida, con menos riesgo, quizá. Pero claro, cuando uno habla de cambio climático, sequías, etcétera, como riesgo, quizá no se plantea que en el sector turismo puede tener esos mismos. Al final yo creo que debemos de convertir esa necesidad de adaptación en una oportunidad para hacer más resistente nuestra agricultura, hacerla más moderna, más accesible. Y siempre creo que acabamos en el mismo punto, el poder enganchar a los jóvenes, ese relevo generacional de que tú y yo hemos hablado tantas y tantas veces. ¿Qué tendría que pasar para que los jóvenes, una persona de 20, 30 años, se plantee realmente dedicarse a la agricultura?
1: Mira, doncs una cosa que estaria molt bé, un dia com està el tema, el millor és que anaren a conèixer a més d'un agricultor, perquè jo conec a més d'un que té un Porsche o un Mercedes, i a lo millor dirien, ostres, pues ahí n'hi ha més rentabilitat de la que jo em pensava. Estic fent un poc la broma, però és cert, eh? N'hi ha agricultors així a la Marina Alta que tenen bons cotxes. Què passa? Que venim també de sempre dir-li als joves que no, que dedicar-se al camp no té futur, o que no hi ha rentabilitat, quan estem veient que no és cert, que és una oportunitat més de treball i realment doncs, molt més fàcil també d'iniciar-se sense assumir tant de risc. Però hem de canviar aquesta mentalitat. Estan havent així formacions dedicades a l'agricultura, FPs, no? Que sobretot ho fan ahir en Teulada, que els està costant aconseguir alumnes. Però després estem veient que tots aquells que acaben tenen facilitat d'empleabilitat. És a dir, tots tenen feina una volta acaben si realment tenen ganes de treballar.
2: I además en el nostre territori.
1: Correcte, i damunt així, que ho tenim així al costat. Entonces, què passa? Que hem de canviar aquesta mentalitat, de pensar que no anem a guanyar diners per dedicar-nos al camp, o que jo vaig a veure si pego un pelotazo i monte un bar i de tapes i pegue el pelotazo, quan després vegem que es tanquen moltíssims bars i restaurants, no es fan que canviar contínuament, entonces és canviar aquesta mentalitat. Em pareix una feina molt més complicada, obrir-se un restaurant que portar una explotación agrícola.
2: Sí, pero desgraciadamente, fíjate, cuando hablamos de agricultura todavía existe esa imagen tradicional del oficio, pero el campo actual es un campo moderno. Incorpora sensores, drones, aplicaciones, datos meteorológicos, nuevos sistemas de riego. Es una agricultura con un grado de precisión brutal, brutal, con controles del campo vía satélite. Es un campo tecnológico, podríamos decir que es una agricultura 3.0. Realmente esto está pasando.
1: Sí.
2: Y el agricultor tiene que tener una formación que antes no tenía.
1: Totalment, i jo ho he vist en els meus propis ulls. He vist com han ruixat per fer un tractament a diverses parcel·les de tarongers, i inclús també ho he vist en hortalisses, en un dron, agarren un dron i ruixen tota una parcel·la. I perquè poses un exemple clar, un dron tardava 45 minuts en el que estava fent-se, a lo millor, en persones, en el personal del camp, els treballadors i treballadores, tardaven a lo millor 3 dies. No estic exagerant. Anar a ruixar a mà tots els arbres ahir una persona, tardava 3 dies, han vingut en un dron, ruixen tot, van per l'aire, pum, pum, pum, ho ruixen tot 3 dies. Després també hi ha moltíssima tecnologia que per als recs, no? Es controlen moltes recs, el tipus d'adob que s'ha de tirar, les necessitats que hi ha. És a dir, que el món del camp, lo bo que té és que tu el pots estirar tot el que tu vulguis. Tu pots invertir molt poquet i tindre una explotació executiva i controlar-la tu mateixa i ser autònom per a tu mateixa, o si dius, mira, vull anar encara més enllà, perfectament, tu pots escalar la teua productivitat, escalar la teua forma de treballar i al final tindre unes explotacions molt més grans. Al final, cada un, així a la Marina Alta, si realment vol, pot optar per tot aquest ventall de possibilitats que dona l'agricultura.
2: Sin lugar a dudas, una cantidad inmensa de salidas profesionales que puedes encontrar en el campo. Pero fíjate, podemos reclamar ayudas a las administraciones. Cada vez hacemos que la compra, cada vez que hacemos la compra vemos que los precios están desbordados. Estamos tomando decisiones sobre el modelo agrícola que tenemos. ¿Qué responsabilidad tenemos los consumidores en la supervivencia de la agricultura local? Porque aquí todo surge una pregunta. Uh-huh. ¿Estamos dispuestos realmente a pagar lo que cuesta producir nuestros alimentos?
1: Jo estic convençut de que, en certa manera, sí. Fins a cert punt, sí. Jo crec que la gent demanda producte local i no li sap greu, en la majoria dels casos, està disposta a pagar inclús un poc més per un producte local, sempre i quan tinga una producció pues que vagi més acords en els valors que nosaltres tenim així. Moltes vegades també em preguntem per què el producte que ve de més a prop és més car que el que més lluny s'ha de pagar el transport. Molt senzill, perquè la persona que està així té una feina més digna, el més normal és que tingui una feina més digna, no té la capacitat de tirar productes fitosanitaris com tenen a lo millor els que fan en altres llocs, i per tant, ells en altres zones del món, no? Podem parlar de Sud-amèrica o altres llocs, inclús Indonèsia, que fan molta producció, ahir ells tiren productes químics que pues bueno, ens ajuden molt a traure produccions molt, molt altes. Nosaltres no. I després el salari del nostre agricultor, evidentment, és més digne que el de l'agricultor d'altres regions. Però això és un poc més car. I jo crec que el ciutadà, quan consumeix un producte que és ja fet a producte local, o fet en Espanya, o fet en Europa, el valora i preferís comprar eixe frontal de un altre lloc.
2: Fíjate, muchas veces se nos llena la boca de dignidad de, acerca de cómo se produce un producto, pero no somos incapaces de mirar la etiqueta de un producto en un supermercado para ver realmente de dónde viene y si cumple todas esas normas fitosanitarias que son tan necesarias para nuestra sociedad, que si se ha producido en condiciones de trabajo dignas, y eso básicamente viene en la etiqueta, una etiqueta que muchas veces ni siquiera miramos porque nos como que nos cuesta, ¿no?
1: Sí, correcte. Bueno, y pues, ya que dius això, la veritat és que podríem totes les setmanes recordar un poc quins són els productes de temporada, no? Ara la gent, si vol, als que li agrada mangos, ara és la temporada del mango, que dura molt poquet, dura entre un meset o dos. També és el raïm de taula, que la gent vagi al supermercat i que consumisca raïm de taula ara, que és la temporada. I podríem anar també un dia anar recordant que la gent, pues, bueno, pues, moltes voltes també, com anem al supermercat, anem així un poquetet tot a presses i correres. Oh, no, és que el meu fill li agrada el raïm i em dona igual l'època que siga, perquè li agrada el raïm, pues, el compre en gener, el compre en juny, quan siga. Bueno, pues, sí que és cert que moltes voltes les presses, les correres, les necessitats personals que té cadascú, no sempre ens fa mirar l'origen del producte. Jo sempre el mire, la veritat. A mi jo no sóc capaç de consumir un producte que no vinga... Lo més a prop possible, en general, ¿no? Però tracte de no consumir productes que venen d'altres regions.
2: Agustí, cuando nos sentamos aquí a Peu de Bancal, siempre nos gusta mirar hacia adelante, mirar hacia futuro. Tenemos producto, tradición, gastronomía, paisaje, conocimiento. Sobre todo, una marca territorial potente, muy potente, que es la Marina Alta. ¿Cómo sería la agricultura de la Marina Alta dentro de 10 años si hacemos bien las cosas desde ahora?
1: A veure, jo no me la imagino d'una altra forma. Jo crec que el bo que té el sector de l'agricultura i de la ramaderia també és que tota la societat està a favor de que vagi a més, no? De que els agricultors puguen viure dignament en la seva faena. Entonces, jo crec que el futur és esperançador en quant a que quan canvi un poc la mentalitat i la gent vega que realment pot treure una rentabilitat de l'agricultura, crec que cada vegada serà més la gent que es dedica a aquesta feina. També pues, fer una crida a aquelles persones que tenen les parcel·les abandonades, que si no les volen treballar, que facin un esforç per tractar de deixar-les a altres persones perquè les puguen ocupar i les puguen treballar, no? Que es mantinga el sector de l'agricultura així. Que un altre problema que tenim afegit amb nosaltres a la Marina Alta és que som extremadament minifundistes i això, encara que és una peculiaritat que podem voler la bona perquè tenim parcel·les menudes en les que podem iniciar fàcilment el nostre negoci, sí que ens complica un poc anar volent escalar perquè sempre hem d'estar buscant els nostres veïns perquè ens seguisquen les seues parcel·les. Entonces, jo crec que el futur és esperançador, perquè no me l'imagino d'una altra manera. Al final, al cap, estem invertint molts diners en moltes coses, com és en prevenció d'incendis, quan simplement mantint el sector agrícola i ramader podria contribuir a que no tinguem que gastar molts tant diners en prevenció d'incendis.
2: Y hoy, en el Día Mundial de la Agricultura, quizás convenga recordar algo que a veces olvidamos. Sin agricultura no hay futuro. No hablamos únicamente de producir alimentos, hablamos de mantener vivo nuestro territorio, de cuidar el paisaje, de conservar conocimientos transmitidos durante generaciones y, sobre todo, de sostener una parte fundamental de nuestra identidad. La Marina Alta necesita una agricultura fuerte, rentable y, sobre todo, valorada. Un sector en el que quien trabaja la tierra pueda hacerlo con dignidad, un reconocimiento que debe ser posible y una perspectiva de futuro. Y ahí tenemos uno de los grandes retos, conseguir que las nuevas generaciones vuelvan a mirar hacia el campo, que ser agricultor no se contemple como una profesión del pasado, sino como una verdadera salida profesional de futuro, porque el campo también es innovación, tecnología, emprendimiento, sostenibilidad y, sobre todo, calidad de vida. Necesitamos jóvenes que quieran recoger el testigo, pero para pedírselo tenemos que ofrecerles razones para hacerlo. Porque cuidar de quienes trabajan nuestra tierra es también cuidar de lo que comemos, de nuestro paisaje, de nuestros pueblos y, en definitiva, de nuestro futuro. Agustí Espí, gracias como siempre por ayudarnos a mirar la Marina Alta a Peu de Bancal.
1: A tu, Julio.